Els camions de l'autopista copulen amb els campanars. Aberració sonora entre fums i pedres. Repic gòtic en vibració industrial. El misteri es propulsa en aguts. És el plany de la balena presonera a l'aquari. La remor aquosa del futur mal calçat. Un ofec tens que avança cops de martell. Un exèrcit metàl·lic en crescendo impetuós. Un bombardeig de corxeres en l'esclat del tro. La interferència guerrillera en l'avenç del temps. I de sobte, de sobte, de sobte tot s'accelera en el batec de l'espai sideral i acabem engolits per la força centrífuga d'un forat negre. Ara, ara, ara, ara ja res. Només fosca i el ressò esmorteït de l'origen. Ara, ara, ara ja tot curiositat per anomenar els tons del buit i les campanes vinga a sonar entre neurones esgarrinxades. Fem tard

dia, s'enfila pas apressat. L'aire va carregat de brunzits de motors compassats en desfilada fúnebre diària. En hora punta. La ment en moda carta d'ajust. L'esclavitud del rellotge, la subjugació, la tirania de l'horari del treball forçat. Prou.

Finalment, la llibertat de fet. Reivindico el dret personal i intransferible al caos. Em proclamo descarada i voluntàriament impuntual. En hora punta. Colesterol a les artèries del barri. Claxons, sirenes, fums i vapors, llums i prohibicions del capitalisme m'atordeix. Tard i d'hora a l'hora, anonimat en moviment, les diferències materialitzades en compartiments oberts. El món a dos carrers. I tu, atrapada a les soles de les teves sabates. La guerra en forma de plàstic i consum, asfalt i vida de grans cadenes. I fast foods disfressats d'ecològics, restaurants budistes kosher, hot dogs halal, pasta italiana amb regust de hip-hop, que la flexió central i gegants de ferro i vidre amenaçant-te el dia amb ombres perpètues, vestides sense obra, escales cap enlloc, culte al cos, catedrals de l'art institucional i racons de supervivència. Brossa. Brossa. Molta brossa. Muntanyes de brossa. Muntanyes de brossa a la vorera. I un noi en cadira de rodes recollint borilles del terra. Turistes, molts turistes, tots anant i venint, d'on van, on venen. Claxons. Sirenes. Fums i vapors, llums i prohibicions. El capitalisme m'atordeix. Foto al camp. Bye bye, New York. I am flying away.

Beligerant. Beligerant. Escupo versos entre la sintètica percussió d'una esllavissada emocional. Lletania vomitiva. Reiteració sense pizzicatos. Reiteració i flama. Reiteració i flama. Reiteració i flama.

L'objectiu de la càmera està entelat. Les incògnites es tripliquen i la lletra C es torna albina. Els accents tancats ataquen les Ds i les Rs furguen l'armari per trobar les mascaretes de gas. Protecció química per a textos descontextualitzats i hipervincles al canal de l'horror. Repic de consonants en melodia taciturna i tics de culpabilitat catòlica entre la mortalla. Bafarades de repulsió en el vòmit percussor d'una processó. Llavis, lascius, mida XL. Sobre un crucifix en un matí d'esclavatge. Dents de llit sota passamuntanyes. Oits, la infància, entre rajos X i imatges de la fi del món. Oits, fluorescències de la incomunicació a les parets de l'habitació i els racons solitaris del barri. Oits, ja no em sorprèn la llaga ni la del peu dret ni la de l'estómac. Col·lecció de durícies i ulls de poll a la tauleta de nit. Oits, oits, oits, vidres enllafernats i discursos esclofellats, desintegrant-se en saetes esmorteïdes per un... per un esquadró de combat. L'alfa a la boca, corcadura a les dents, omega el cervell, ulls de porcellana i gust de desert a la boca. Oits, el Big Brother atrapat en un confessionari. L'ull que tot ho veu no té accés al refugi antiaeri. El World Wide Web no hi té servidor ni lloc on allotjar-se. Oits, el dòlar camina descalç, el capitalisme avança coix, ceguera compulsiva, devota de la postveritat. Oh, oits! Radiografies econòmiques, el tresor més preuat, el fenc i la palla enllaunats, l'avarícia, agonia bruta, ofereix i amaga el braç. Oits! Paràlisi de corbata tensa, soga magnitinosa que estreny la gola, espanerecs en cadira,

La mirada estèril s'ha fet l'emperadriu del moment i la mancança no té agulla per sergir l'estrip de la realitat. Tot està tenyit de roig. És la fi d'aquesta era. Camps de sang i limfes divisen a l'horitzó. La trampa està servida. El sistema els ha atrapat. I jo, immersa en aquesta incertesa, continuo menstruant monstres i llegendes. Sóc esberla a la carn. Sóc esberla a la carn. Sóc trau obert. Sóc nafre roent, suporant poesia entre els coàguls del plural. Sóc nafre roent.

No és igual a 1. 1 és igual a 1 més 1. 1 no és igual a 1 dividit entre 2. 1 més 1 igual a 2 menys 1. 2 menys 1 més 1 igual a 11. 11 més 1 dividit entre 1 igual a 11.

0: Isa erra teillä isäinä. Compte enrere de consonants en càmera lenta. Compte enrere de consonants en càmera lenta. R-I-C-L-T-I-C-N-R-L-C-T-C-N.
1: Vint-i-tres-efa, quinze-ema, onze-essa, nou-ena, vuit-ca-sis-ela-erra-tres.
0: Bloqueig en la B, en el dors del dos, noms i números, noms i números. El meu nom és el que fou el teu, és el que fou el teu. Eres mai, sóc mai.

Una simple veal d'àudio, situar-nos al llindar del precipici. Ara, no sé si ens estimem o ens estimbem. I em pregunto, on rau el límit del concepte i del fonema en el desxiframent d'aquest jeroglífic 2.0 de vida social cibernètica i tacte binari o en la dicotomia entre el 0 i l'1, entre el punt i a part i l'exclamació o entre el contorn tancat d'una O, de no, i la unitat malentesa resultat de la suma de dues falses meitats. Ara, no sé si ens estimem o ens estimbem. I mentre teclejo un bona nit, sento que amb el buit ajagut al llit la caiguda podria tendir a l'infinit o estimar-nos podria ser tan, tan irreal com aquesta rutina tecnificada. Tu què dius? Ens estimem o ens estimbem? Ja no ho sé. Perquè teletransportar-nos en fibra òptica m'ha dut a la follia del deliri tàctil. La corba de la teva espatlla ha esdevingut només un holograma, una ràfaga de bits amb retronasal de massa dies d'absències. I el cos se m'ha descompost en fonemes encriptats. I ja no sóc sinó car, ca, sa, de, fang, tou. Marcada amb un codi alfanumèric. U, B, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, B. 0100100001B Desconcert. Inharmonia. A ritme. Desconcert. Inharmonia. A ritme. Desharmonia. In ritme. A concert. Inharmonia. A ritme. Desharmonia. In ritme. As concert. Mo mi. Ser, rit, a, ar, mia, in, des, mi, mia, a, un, ser, des, rit, mia, des, des, a, ar, mi, a, ser, ser, ser, ser, rit, ser, ar, ar, mia, in, des, mi, mia, a, un, ser, des, rit, mia, a, un, ser, in, harmonia. El compàs ja no traça geometries perfectes. T'esgavellen la sintaxi de la llera del riu. Síncope de fonemes en la cadència del mar. Un B 0100001001 El desig, replegat en els duplecs del cos, esperant un moviment per ser alliberat o aniquilat.

Sí, si moc el genoll, el desig es desprendrà estèril, topant anàrquicament amb les arestes del precipici i estimbant-se més enllà de l'esvoranc de la pèrdua, ofegat en tels secs, esclafat sota estrats feixucs d'indiferència errònia amb l'alè mut i el batec eixut dels llavis perdut en el silenci inamovible de l'absència. Amb l'alè mut i el batec eixut dels llavis perdut en el silenci inamovible de l'absència. Potser podria moure'm, però la nit m'ha dibuixat els teus perfils dintre de l'esfera del dubte. I ara no sé què fer. Potser només em cal acomiadar-me, acomiadar-te, acomiadar-nos o extingir-nos. Hem compartit abraçades en terres movedisses i suïcidis imaginaris. Tot plegat, res més que un joc de piròmans en el camp de mines de l'amor. M'acomiado i m'enduc les engrunes de l'esmorzar i me n'alimento fins que el sol sagna i la nit de miralls trencats penetra entre les meves cuixes prenyant-me de dol. I tu t'acomiades i amb el cop de porta que etzibes la distància és ara tram de filat electrificat en el vaga territori de la comunicació. I els quilòmetres de glaç són ara quantificables com els silencis que m'has

a la porta de casa, s'hi arrenglaran sens dubte milers de sacs pulcres de runa intacta amb la data de cada moment esfondrat escrita damunt. Potser, quan ni tu ni jo recordarem aquest adéu, algun arqueòleg esbrinarà què ha passat tot fent conjectures sobre autoenganys i reafirmacions. Nosaltres ja no hi serem.

Tenir set. Tenir set de desert. Deshidratar-se fins al deliri en el la. Arribar a aquell punt on l'única realitat és el miratge. I llavors, fugir. Fugir, galopar desbocadament amb esperons de mesona descompensada enfonsats al costellam i seguir. Seguir. Sentir amb contundència l'adrenalina de trepitjar el terra fins al vèrtex del precipici i allà aturar-se de cop. Aturar-se i permetre's sentir, per què no, el batre excitat dels pulmons esbatanats i estudiar la perspectiva d'un nou ritme al marge de l'estimball. I viure. I viure. Viure. Deixar-se sentir el batec del melic, si cal. Viure. I enterrar la por d'aquest món agafat amb pinces. Viure. En el caos dels mots. Desentumir-se, si cal. Si cal, calar foc. O inundar els esquemes d'aquest món viscut en temps mort. Viure. Viure la guerra al cos, desacompassar-se, si cal, passar pantalla. I a l'ombra del punk, deixar que et floreixin orquídies al cap. Desequilibrar-se, si cal, viure. En moviment cap a la novetat, si cal, viure. I cal. Tors, torçat, cap encaparrat, peus pouats, mans gens amenes, ferint amb punys bruts l'evidència d'una nova realitat, entre cames encaminades a l'est estival, el sol, aquest sol que em treu el son. El trau. Al llarg camp de pell. És llarg. Un flash sec premonitori. En nit nua, crua, cruel. Malgrat tot, cal viure. Mm-hmm.

비 오다. 비 오다. 이 수와 살, 이 세 아르타르티콜라츠. 이 세 셀, 이 수와 살, 이 세 아르타르티콜라츠. 고삼 바탈라 시칼. 파르비우라 콤 칼. 얌 칼. 앤스 칼. Ens cal pervertir la sintaxi d'aquest moment, ens cal. Esquartarar-ne arguments per viure, si cal. Ens cal viure, ens cal viure, ens cal viure la llibertat. En majúscules. Ens cal viure i viure com cal. I si cal, si cal farem el que sigui perquè així sigui. Ens cal viure. Cal. Visc. Vull viure. Decideixo viure. Visc i visc tan al límit que el límit deixa de tenir sentit. Deixa de tenir sentit. Assedegada de vides nocturnes i lluna plena. Promotora de dies perduts en el sentit. Temps clareja i les campanes vitals auguren un futur creatiu. Ha! Ha! Ha! Em despunten les ales entre els papers encolats de la història col·lectiva. Que saps? Jo sóc tu i l'altre. I ja no em reconeixo si no és en l'art. I busco còmplices d'aquesta follia. Folla d'aquest futur que ens obceca. Folla de nosaltres. Folla del cruixí de la fulla caiguda, folla de cel i de terra de la llum de l'albada, folla, folla, folla de l'olor del mar. Folla del gust de les cireres acabades de collir, del tacte del vent, del teu somriure, folla de vida.

Folla de vida en carn i ossos. Folla de vida amb noms propis. Una vida on mai és sinònim de tot és possible. Folla de la vida que deixem viure. Folla de vida en plural i majúscules. Visquem-la. Cal viure-la.

0: Muchas gracias. Donar-nos l'oportunitat de conèixer-nos, perquè ha estat una experiència com super fantàstica.
1: Gràcies també per deixar-me entrar als cacharros, és la primera vegada.
0: I sobretot, moltes gràcies a tots i totes les que heu vingut avui aquí a escoltar el que hem fet.
2: Gràcies a vosaltres.